0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: for another.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: It's Rocky Like a Hurricane or a Hurricane 2001.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu.
3: A Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí, a aquesta hora comencem programació de Ràdio Pineda, matí d'avui dimecres 5 d'agost. Pintant els colors de l'estiu amb bona música i amb energia positiva, un matí més al teu costat fins a la una. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguez. Comencem a Juanes, hagamos gay, seguim ara amb Teddy Swims.

així aquesta nova versió, gràcies a la màgia de DJ Tiago, recuperant la veu de Dana Summer amb aquest Hot Stuff. Arriben ja pràcticament a un quart de nou del matí, de seguida a la punt del dia, i a dos quarts de nou la previsió del temps amb Jordi Pérez. Abans arriba l'última de Hugh.

Time. Avui és dimecres 5 d'agost, però a partir de demà dijous ja podreu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas al preu de 8 euros. Recordeu, a partir de demà. Com és la samarreta? Us ho explico. De color blau fosc, on es pot veure el dibuix del rasonet i les lletres Pineda de Mar, atenció, en color fluorescent perquè es pugui veure a la nit. Recordeu, a partir de demà la podreu comprar a Can Comas els matins de dilluns a divendres i també les tardes de dilluns i dimecres. A banda d'això, també us recomaneu, si aneu passejant pel centre de Pineda, que us atureu a l'aparador de Can Comas per gaudir d'aquests treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu d'Antoni Gaudí, uns treballs que han fet els artistes de l'Espai Creatiu i que podeu visitar en aquesta mostra, en aquesta exposició Pinzellades de Gaudí a l'aparador de Can Comas. Fins al dia 16 d'agost podeu visitar aquesta exposició. Propostes que, juntament amb d'altres, també us ampliem al

0: soñar.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
2: Un estiu ple de colors i de bona música també per ajudar-te a portar, a suportar una mica aquesta calor intensa amb bona música des d'aquí, des de la ràdio. I ara recuperant aquesta...

0: per aconseguir-te i també perquè et fixis amb ell. Som banda Neon, els passos prohibits. Que bé que sonen, això és sinònim d'estiu, sinònim de festa, la festa major de Pineda que ja anem comptant els dies. Bé, i la calor i la xafogó que també anem comptant dies, que no hi ha manera que això punxi. Jordi Pérez, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vinga, va, un dia més de sol i calor, no?
1: Doncs sí, repetició de la jugada. Déu-n'hi-do, avui caurà foc del cel, amb humitats que avui baixaran les humitats, no notarem tanta xafogó, i és que ha entrat tramuntana bufa mar endins, no la notem, no bufa aquí, ni bufarà, però sí que cap a mitges, 500, 700, 800 metres, s'aprecia el flux de nord afectant la Costa Brava, i doncs implica, doncs bé, que hi hagi un descensos de les humitats ambientals, sobretot doncs aquesta zona del Maresme, una de les zones que portem un grapat de dies amb un xafogó extrem i sufocant. I bé, atents a les previsions, perquè a banda que avui serà notícia la calor, que ahir ja ho va ser, i a les tempestes d'ahir, i que ho seran demà, atenció, demà a l'activitat tempestuosa, aquesta calor, qualsevol zona d'inestabilitat, les tempestes portaran mala bava. Demà, atenció, s'extenen per moltes comarques, ara tot seguit tots els detalls. Bé, després d'ahir d'un dia dominat pel sol, per la calor, la xafogó, ahir fregant els 30 graus, xafogó sufocant, mar molt plàcida, tranquil·la, no sabem si ahir es va vessar algun caldo calent d'algun vaixell, alguna sopa calenta, perquè és que vam notar un ascens tèrmic entre dilluns i dimarts, que Déu-n'hi-do, ja tinc el termòmetre preparat, perquè ahir, no sé, els que van fer-se un banyet, jo no sé com vam notar l'aigua, però sembla això una sauna. Segurament que ha d'estar 28 o 29, perquè ahir de veritat que no entenem aquesta pujada tan marcada entre el dilluns i dimarts. En fi, el termòmetre ens ho descobrirà avui. I bé, tempestes ahir fortes, van créixer castells, aquestes nuvolades mirant cap a l'interior, a zona doncs de Catalunya Central, Serra Transversal, prelitoral de Tarragona, localment fluixats tempestes i alguna calamarsada. Déu-n'hi-do, registres cap a la banda d'Osona, 40, 50, 60, 70 litres que cauen de cop, molt local, a tall de ganivet, i que en una hora descarreguen aquests aiguats. Quines barbaritats d'aigua, eh? Però això sí, són molt, molt localitzades. Aquí ni ens en vam adonar, a la tarda no s'hi van fixar quin sol, com cremava, després es van nuvolar amb les restes d'aquests núvols, les encluses, van tapar el sol, posteriorment es van desfer, va tornar a lluir el sol, en fi, ahir un dia feixuc. Hi ha ascensos de temperatura, perquè ahir Déu-n'hi-do com es van disparar de nou cap a Ponent, 36, 37, 38, 39, increïble. Que poc li costa enfilar-se els termòmetres. Bé, avui jornada que torna a caure una nit tòrrida a la Pineda Centre, 25 graus, no ha baixat el termòmetre. I amb cel asserenat, poc vent, o sigui, no hi ha refredament nocturn. Si és veritat que tenim una massa càlida, no molt, molt marcat, però hi ha una massa càlida, al mar no cal dir que està caldejat, també no poguer, i a tota la línia costanera, doncs, costa molt el refredament nocturn, perquè, fixin-se, aquests 25 graus, segona nit, que no es baixa d'aquest valor. Fora del nucli urbà, han baixat cap a 23, zona cementiri, zona de la Riera, és normal, d'altra banda. I bé, jornada d'avui dimecres, marcat pel sol, com dèiem, avui no notarem tanta xafogó, avui les humitats, si aquests dies estaven 80-85, doncs ens quedarem més cap al 60-65-70% de xafogó, però ho notarem, no notarem tanta xafogó sufocant. Això sí, si baixa la humitat, què passa? El sol crema més, la temperatura puja més. I és que avui, segurament, ahir van fregar els 30 graus, però avui superarem els 30 graus, creiem 30, 31, 32, potser 33, perquè a mig matí poden baixar les humitats, insistim, tot aquest sector de la selva, l'Alt Maresme, i pot fer disparar la temperatura a l'espera de que entri una mica la brisa, mig matí, migdia, de llevant xaloc, i doncs faci disminuir una mica la temperatura. Però bé, estarem per aquí, 30-32 graus de màxima. Atenció avui que pugen les temperatures en zones del litoral i prelitoral de Girona i Barcelona i probablement en alguna raconada interior. O sigui, fixin-se ahir, si va fer calor, que estem pronosticant de nou ascensos. 1, 2, 3 graus les màximes respecte a ahir. O sigui que increïble. Bé, aquesta és la panorama. Vents fluixos i la mar estarà molt, molt tranquil·leta. Ahir, per cert, alguna maduixeta d'aquestes d'ou fregit bastant a prop de la costa, també de forma anecdòtica, però també se'n van apreciar. Bé, demà atenció, perquè en els mapes del temps no s'aprecia cap situació que ens faci pensar del sarau que hi haurà. perquè tenim una situació anticiclònica, una massa càlida, pressions molt... pressions 1015-1020, calor intensa, la calor no fluixarà, però sí és veritat que des de l'Atlàntic hi ha com una situació, com un remolí de vents en altura, febles, amb una petita baixa, amb aire fred en alçada, que està entrant per Portugal, i que al llarg de demà, la propera matinada, i al llarg de dijous, doncs creuarà la península Ibèrica i ens creuarà per sobre, pel nord-est peninsular. Aquestes situacions són petites vòrtecs, són petits remolins a nivells alts, i s'aprecies molt bé en les imatges de satèl·lit de vapor d'aigua, perquè es veuen els núvols i humitats molt altes en aquesta petita bosseta d'aire fred. Doncs se'n tira a sobre. I això què farà? Doncs que arribarà mig matí, migdia, i es trobarà amb un escalfor i amb un ambient prou caldejat del de matí i migdia, i farà disparar la nuvolositat convectiva. Per tant, demà, després d'un dematí de sol arreu de Catalunya, doncs de nou creixement de nuvolades, primers ruixats ja pels vols del migdia, Pirineu per Pirineu, que aniran a més, s'extendran, se'n formaran de noves. Atenció, demà a la sort, Serra Transversal, Girona Interior, tota la Catalunya central, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i de Girona, en tot aquest sector demà, tres quartes parts de Catalunya, creiem que no s'escaparan de les tempestes. I unes tempestes que poden treure el nas cap a la costa. Per exemple, la costa de la Selva, costa del Maresme, la costa central, poden arribar perdent pistonada, això sí, cap a la costa, però poden treure el nas cap a aquestes zones, per exemple, del Montnegre, Tordera, i avançar cap a la costa, i això sí, un cop vagin arribant a la costa, doncs aniran perdent pistonada. Però demà tenim números que ens pugui acabar arribant doncs algun ruixat i sentir tons i tenir un cel molt amenaçador. El plat fort, zones interiors. Demà, atenció, perquè hi haurà avisos, segurament taronges, i no descartem que saltin avisos vermells quan estigui descarregant aquests aiguats, aquestes calamarsades pedregades en alguna comarca, perquè demà és una situació delicada, potencialment adversa per aquestes tempestes, que poden ser severes demà. Demà, en els noticiaris, al vespre nit, veurem algun disbarat degut a aquestes tempestes. Demà, evidentment, de bon dematí, actualitzarem i encara ho perfilarem millor. Però bé, va per aquí, eh? Poques diferències creiem que variarà amb la previsió que els estem fent. Tot plegat demà, doncs, amb calor, mentre no s'ennuboli, calor i xafogor, i de nou una apretada valent, perquè les màximes tornaran a enfilar-se pràcticament com avui, potser lleugers descensos en zones interiors, perquè hi haurà més inestabilitat, se'ls ennubularà, hi haurà ruixats, tempestes a la tarda, i clar, les temperatures màximes no podran pujar tant com avui, que avui esperem un dia força assolellat en el conjunt del territori, potser avui algun nucli tempestuós aïllat a la banda del Pirineu, Prepirineu, però fora d'aquí no n'esperem, inestabilitat. Bé, demà també la mar tranquil·la, amb vents de sud, entrarà una mica de garbí a prop de la costa, al igual que avui, en hores de la tarda, però bé, vents febles i la mar estarà molt tranquil·la. Divendres, doncs hem d'esperar de nou una nova estabilització. Aquesta bosseta d'aire fred, o situació de ciclònica en altura, es desplaça ja cap a Itàlia, doncs guanyarà l'estabilitat. Per tant, divendres començarem el dia amb un bon sol, calor intensa, però segurament perdrem alguns graus. Divendres fluixa la calor, 1, 2, 3, 4 graus les màximes disminuiran respecte a aquests dies. La calor serà més moderada i més, podríem dir, entre cometes, més normal per les dates. Si hi ha algun ruixat de tempesta, de nou a l'àrea del Pirineu, Prepirineu. Fora d'aquest sector, a principi, no n'esperaríem. Cap de setmana, marcat per la calor d'estiu, de sol, també es poden produir alguns ruixats o tempestes en zones de muntanya, preferiblement Pirineu, Prepirineu. Una situació del cap de setmana que recomanem anar a seguir les previsions, no està gaire clar, però en principi, a priori, els ruixats afectarien zones del Pirineu, Prepirineu. Fora d'aquest sector, no n'esperem. La calor, doncs segurament tornaria a remuntar. O sigui que divendres, dissabte, de calor moderada, que haurà afluixat uns graus, segurament que dissabte, i ja més diumenge i dilluns, la calor tornaria a remuntar, la calor tornaria a apretar de valent. En resum, Olga Eugent, situació d'impàs avui, calor infernal, caurà foc, protecció, aquest sol cremarà molt avui amb vents molt febles, humitats que ens donen una mica de respir, una mica, respecte als dies enrere. Estabilitat en conjunt, algun ruixat tallat al Pirineu, alguna tempesteta, però atenció demà als avisos que s'estendran per gran part de Catalunya, situació potencialment adversa per tempestes que poden portar mala bava, descarregar aiguats en poca estona, 20, 30, 50, 60 litres, poden venir acompanyades de ventades, calamarsa o pedra, i poden afectar moltes zones. Evidentment, quan hi ha situació de tempestes, són locals, però es poden estendre molt, poden afectar moltes zones de Catalunya, i demà, doncs, de bon dematí donarem tots els detalls. Bé, de moment, això és tot, Olga i oients.
0: Molt bé, Jordi, doncs anirem seguint aquesta situació d'aquests ruixats que poden arribar demà. Demà al matí ho anirem perfilant, en qualsevol cas i més a curt termini, doncs avui hem de seguir encara bé amb aquest panorama de sol, calor i xafogó intensa i anar suant, i anar passant per l'ombra.
1: Anar passant els dies.
0: I anar passant dies i per l'ombra.
1: Olga, a l'agost, fixin-se, l'agost portem una inèrcia molt càlida. Les nits cada cop són més llargues, però estan pujant.
0: O sigui, sí.
1: Que l'agost a vegades ens porta una mica de confusió en aquest sentit, que l'agost, però és que fins que no ens descarregui i potser dos o tres tempestes seguides o cada dos, tres o quatre dies, això no hi haurà que ho refresqui, perquè tot està caldejat, el mar, fixi-nos a l'onada calor marina que tenim, per tant, ens venen nits encara molt càlides, perquè fixi-nos a segona nit hi ha 25 graus, i
0: això
1: que
0: està
1: la matinada serà nada,
0: Sí, sí.
1: O sigui, fixi-nos que no hi ha refrescament, no hi ha refredament nocturn, pressionant aquestes mínimes, són pescàndol. Bé, això és tot, Olga.
0: Jordi, doncs res, demà dijous et trucarem al matí, acabarem de perfilar aquesta situació de nuvolades que poden arribar aquí a la costa i potser ens poden deixar el regalet d'algun ruixat, però ja ho veurem, demà ho acabarem d'explicar. Que vagi bé, Jordi, gràcies.
1: Molt bon dia, fins demà.
2: Ràdio Pineda.

0: una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

els Pets amb Noia de Vidre, que ens deixa res, gairebé a les 9 del matí, propera cita informativa, i després seguim amb molta més música, pintant els colors de l'estiu amb tu des d'aquí, des de la ràdio. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Sonant ja The Killer, Shoot at the Night, també a punt, El Mind, i encara ens queda molta més música després de la informació amb l'última de BTS, Funambulista i molts més èxits.

0: Són les 9. Notícies.
1: Un motorista ha resultat ferit lleu després de topar amb un senglar a l'accés de la C32 aquesta passada matinada al Rierany dels Frares. Segons les primeres informacions, l'animal ha irromput a la via. A conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto ha patit ferides de caràcter lleu, gràcies sobretot a que portava un bon equipament. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el motorista, garantir també la seguretat de la circulació i han retirat l'animal de la calçada. Un nou incident que torna a posar de manifest el problema de la presència de porcs senglars a les carreteres, també a la C32. L'Ajuntament de Pineda i Calella han fet front comú per demanar millores en tot aquest tram. Recordem, tot plegat va arribar després d'un tràgic accident el 2023, quan un home de 34 anys, professor de l'Institut Coromines, va morir a l'Hospital Clínic de Barcelona després justament d'impactar contra un senglar. La Generalitat per ara ha fet tasques per fer un nou asfaltat, però no ha il·luminat la zona, ni ha posat encara senyalització lluminosa advertint de la presència d'animals, ni ha tancat perimetralment millor tota la zona. La propietat tanca el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. Finalment, aquesta finca privada ha estat perimetrada amb barreres de formigó. Per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. L'Ajuntament ha ordenat l'enderroc de l'antiga caseta, una antiga guingueta, després d'un informe tècnic que en declarava l'estat de ruïna. L'Ajuntament ha incoat un expedient de ruïna que determina justament la necessitat d'enderrocar aquesta construcció. Com diem, mentrestant, la propietat ha tancat finalment aquest solar i, per tant, insistim, ja no s'hi pot aparcar. La brigada municipal de Pineda fa avui vaga i es mobilitza per demanar el compliment dels acords laborals. Una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament per reclamar el compliment dels acords laborals signats entre la representació sindical i el consistori. A més, Comissions Obreres ha informat a Ràdio Pineda que el seguiment ha estat del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims. El sindicat ha explicat que es fa vaga des d'ahir a la nit, el principal motiu de la protesta, l'incompliment de diversos acords. Avui, per exemple, es nota perquè no hi ha neteja al carrer o, per exemple, també no s'ha recollit la brossa en els contenidors. Els representants sindicals reiteren la necessitat d'obrir una investigació. Els representants sindicals reiteren la necessitat d'obrir una negociació. L'Ajuntament de Pineda, mentrestant, també ha emès un comunicat. Lamenta no haver pogut participar en la mediació prevista i el consistori afirma que es va prendre una altra possibilitat de negociació. L'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg i ha sol·licitat una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya. Per cert, que també hem conegut que Comissions havia demanat fer una assemblea a la plaça de Catalunya avui mateix, però l'Ajuntament ha denegat aquesta autorització. I Catalunya es prepara per l'eclipsi solar, serà el dia 12 d'agost, per tant, d'aquí a tot just una setmana, però a l'Alt Maresme es notarà poc. Avui us en parlem també als butlletins informatius i també a radiopineda.cat. També, òbviament, molt pendents de quina serà la meteorologia. Poblenou reviurà els anys 80 i 90 amb una gran revella a la plaça de la Biblioteca. L'Associació de Veïns de Poblenou fa aquesta festa molt esperada. Serà aquest proper dissabte a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca, amb èxits dels anys 80 i 90, que faran sonar cançons que van marcar doncs, tota una generació. La samarreta de la Festa Major de Pineda es posarà a la venda demà. Destinarà els beneficis de l'Institut Goodman. El preu és de 8 euros. Es podrà comprar a Can Comas els matins de dilluns a divendres i les tardes de dilluns i de dimecres. El mar es troba molt i molt calent. Atenció, una temperatura altíssima, 28 graus. Nova jornada de sol. Avui potser menys xafogó. La mar segueix doncs, molt tranquil·la. Com diem, avui temps molt estable. Demà dijous començaran el dia amb sol, però amb el pas de les hores poden arribar algunes nuvolades que poden arribar fins i tot a la mateixa línia de la costa. Ho seguirem perquè demà poden haver-hi tronades força importants a bona part de Catalunya. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Dinamarca. Bé, estem a gust, és una mica el que hi ha amb l'esperança d'aquest canvi de temps, que anem seguint també a les previsions que fem cada dia 8:45 del matí.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Anem arribant a les 10 del matí, propera cita informativa. Després seguim amb molta més música des d'aquí, des de Ràdio Pineda, acompanyant-te't en aquest matí del dimecres 5 d'agost. És la nova de Freya Sai, que es diu Silent Treatment. Ja fa dies que l'anem presentant aquí a la ràdio i mica a mica es va consolidant també a la nostra selecció de música. Per arribar a les 10, Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Són les 10. Notícies. La Brigada Municipal de Pineda fa vaga i es mobilitza per exigir el compliment dels acords laborals. A aquesta hora del matí s'està duent a terme una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament de Pineda per reclamar el compliment dels acords laborals signats entre la representació sindical i el consistori. La mobilització s'emmarca en la jornada de vaga convocada pels treballadors i treballadores de la Brigada Municipal. Comissions Obreres ha dit que el seguiment ha estat del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims. La Brigada fa vaga des d'ahir a les 10 de la nit i, segons el sindicat, el principal motiu de la protesta és l'incompliment de diversos acords que afecten les condicions laborals de la plantilla. L'Ajuntament, per la seva banda, ha emès un comunicat en què lamenta no haver pogut participar en la mediació prevista davant del Tribunal Laboral de Catalunya. El consistori afirma que es va prendre una altra possibilitat de negociació arran de la negativa de la representació sindical a debatre les propostes municipals. Tot i això, l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg i ha sol·licitat aquest mateix matí una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya. La propietat tanca el solar dels antics cars a la platja de Poblenou. La finca privada ha estat perimetrada amb barreres de formigó. L'Ajuntament ha ordenat l'enderroc de l'antiga caseta d'una antiga guingueta d'obra després que un informe tècnic en declarés l'estat de ruïna i el risc d'esfondrament. L'informe es va elaborar arran de les converses mantingudes entre l'Ajuntament i la propietat sobre l'estat de conservació de l'immoble i els reiterats episodis d'incivisme registrats a l'interior de l'edifici, ocupat de manera irregular en diverses ocasions. La darrera activitat econòmica desenvolupada en aquest solar va ser l'explotació d'un circuit de lloguer de karts. En els últims anys, l'espai s'havia utilitzat com a aparcament. El barri de Can Morer es prepara per celebrar la seva festa de barri amb activitats per tota la família. La festa començarà a les 11 del matí, aquest dissabte, amb una festa infantil. Al vespre, a partir de les 9, serà el torn del tradicional sopar de germanor veïnal i, seguidament, DJ. El barri de Can Pelai de Pineda celebra aquest 7 i 8 d'agost, un any més, la seva festa de barri amb un programa ple d'activitats per totes les edats. La festa arrencarà el divendres amb actuacions de musicals i de balls que allargarà l'ambient fins a la nit. I dissabte, la celebració es traslladarà al Passeig Marítim, on hi haurà bingo, sopar popular i les actuacions del cantant Jordi Orrala i de l'espectacle Infinity Dance and Music Show. La nit continuarà amb DJ. I el temps. Avui dimecres seguim amb temps molt estable i amb calor, tot i que la xafogó no està tan marcada perquè baixen les humitats. La mar continua tranquil·la i demà dijous començarem el dia amb sol, tot i que, amb el pas de les hores, podria arribar a nuvolades a l'interior cap a la costa i descarregar algun ruixat.
1: Gràcies, Jaume. Nosaltres hi tornem després de la informació amb molta més música. Compte que ja es veu alguna medusa a l'aigua, eh? Per tant, aneu vigilant. Nosaltres hi posem música i els colors de l'estiu amb això que es diu de Second Voice per començar nou bloc de música amb Let Me Be.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

moltíssimes coses des de l'any 1985. Els qui som ja d'una generació recordarem aquesta proposta de Lime, Unexpected Lovers. Va ser un gran èxit d'Italo Disco i música dance als anys 80, que hem recuperat també aquests minuts aquí a la ràdio. Et recordo que si vols escoltar música als anys 80-90, no et perdis el Club dels 80 tots els diumenges al matí a Ràdio Pineda. Una clocada d'ull que també fem a la Ràdio Fórmula a la dècada dels 80, però sense perdre de vista l'actualitat. Estem a ple estiu i això és l'última de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

la italiana Laura Pausini donant-li un toc molt personal a tot un clàssic, Porque te vas. Que no te'n vagis, que tenim encara molta informació per compartir. Ara a les 11, proper butlletí informatiu i molta més música que tenim preparada per tu. Amb els colors de l'estiu, des d'aquí, des de Ràdio Pineda i amb energia positiva.

0: Són les 11. Notícies.
1: Un motorista ha resultat ferit lleu després de topar amb un senglar a l'accés de la C32 aquesta passada matinada al Rierany dels Frares. Segons les primeres informacions, l'animal ha irromput a la via. A conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto ha patit ferides de caràcter lleu, gràcies sobretot a que portava un bon equipament. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el motorista, garantir també la seguretat de la circulació i han retirat l'animal de la calçada. Un nou incident que torna a posar de manifest el problema de la presència de porcs senglars a les carreteres, també a la C32. L'Ajuntament de Pineda i Calella han fet front comú per demanar millores en tot aquest tram. Recordem, tot plegat va arribar després d'un tràgic accident el 2023, quan un home de 34 anys, professor de l'Institut Coromines, va morir a l'Hospital Clínic de Barcelona després justament d'impactar contra un senglar. La Generalitat per ara ha fet tasques per fer un nou asfaltat, però no ha il·luminat la zona, ni ha posat encara senyalització lluminosa advertint de la presència d'animals, ni ha tancat perimetralment millor tota la zona. La propietat tanca el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. Finalment, aquesta finca privada ha estat perimetrada amb barreres de formigó. Per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. L'Ajuntament ha ordenat l'enderroc de l'antiga caseta, una antiga guingueta, després d'un informe tècnic que en declarava l'estat de ruïna. L'Ajuntament ha incoat un expedient de ruïna que determina justament la necessitat d'enderrocar aquesta construcció. Com diem, mentrestant, la propietat ha tancat finalment aquest solar i, per tant, insistim, ja no s'hi pot aparcar. La Brigada Municipal de Pineda fa avui vaga i es mobilitza per demanar el compliment dels acords laborals. Una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament per reclamar el compliment dels acords laborals signats entre la representació sindical i el consistori. A més, Comissions Obreres ha informat a Ràdio Pineda que el seguiment ha estat del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims. El sindicat ha explicat que es fa vaga des d'ahir a la nit. El principal motiu de la protesta, l'incompliment de diversos acords. Avui, per exemple, es nota perquè no hi ha neteja al carrer o, per exemple, també no s'ha recollit la brossa en els contenidors. L'Ajuntament de Pineda, mentrestant, també ha emès un comunicat. Lamenta no haver pogut participar en la mediació prevista i el consistori afirma que es va prendre una altra possibilitat de negociació. L'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg i ha sol·licitat una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya. Per cert, que també hem conegut que Comissions havia demanat fer una assemblea a la plaça de Catalunya avui mateix, però l'Ajuntament ha denegat aquesta autorització. I Catalunya es prepara per l'eclipsi solar, serà el dia 12 d'agost, per tant, d'aquí a tot just una setmana, però a l'Alt Maresme es notarà poc. Avui us en parlem també als butlletins informatius i també a radiopineda.cat. També, òbviament, molt pendents de quina serà la meteorologia. Poblenou reviurà els anys 80 i 90 amb una gran revella a la plaça de la Biblioteca. L'Associació de Veïns de Poblenou fa aquesta festa molt esperada. Serà aquest proper dissabte a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca, amb èxits dels anys 80 i 90, que faran sonar cançons que van marcar doncs, tota una generació. La samarreta de la Festa Major de Pineda es posarà a la venda demà. Destinarà els beneficis de l'Institut Goodman. El preu és de 8 euros. Es podrà comprar a Can Comas els matins de dilluns a divendres i les tardes de dilluns i de dimecres. El mar es troba molt i molt calent. Atenció, una temperatura altíssima, 28 graus. Nova jornada de sol, avui potser menys fogor. La mar segueix doncs, molt tranquil·la. Com diem, avui temps molt estable. Demà dijous començaran el dia amb sol, però amb el pas de les hores poden arribar algunes nuvolades que poden arribar fins i tot a la mateixa línia de la costa. Ho seguirem perquè demà poden haver-hi tronades força importants a bona part de Catalunya. És tot, més informació d'aquí a una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música per començar aquest nou bloc amb The Paul, Última Bala. Seguim amb Justin Bieber, Abraham Mateo, Matt Carter

Justin Bieber jugava, feia aquest joc de paraules amb aquest conte tan clàssic de La Bella i la Bèstia, Beauty and the Beast. Com deia, doncs, fent aquest joc de paraules amb Nicki Minaj, parlant de festa, joventut i ball, cançó que fem sonar per tu també avui dimecres 5 d'agost aquí a Ràdio Pineda. Bé, i una mica de la mateixa quinta, Abraham Mateo, recuperem

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
5: Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 12. Notícies.
1: Un motorista ha resultat ferit lleu després de topar amb un senglar a l'accés de la C32 aquesta passada matinada al Rierany dels Frares. Segons les primeres informacions, l'animal ha irromput a la via. A conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto ha patit ferides de caràcter lleu, gràcies sobretot a que portava un bon equipament. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el motorista, garantir també la seguretat de la circulació i han retirat l'animal de la calçada. Un nou incident que torna a posar de manifest el problema de la presència de porcs senglars a les carreteres, també a la C32. L'Ajuntament de Pineda i Calella han fet front comú per demanar millores en tot aquest tram. Recordem, tot plegat va arribar després d'un tràgic accident el 2023, quan un home de 34 anys, professor de l'Institut Coromines, va morir a l'Hospital Clínic de Barcelona després justament d'impactar contra un senglar. La Generalitat per ara ha fet tasques per fer un nou asfaltat, però no ha il·luminat la zona, ni ha posat encara senyalització lluminosa advertint de la presència d'animals, ni ha tancat perimetralment millor tota la zona. La propietat tanca el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. Finalment, aquesta finca privada ha estat perimetrada amb barreres de formigó. Per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. L'Ajuntament ha ordenat l'enderroc de l'antiga caseta, una antiga guingueta, després d'un informe tècnic que en declarava l'estat de ruïna. L'Ajuntament ha incoat un expedient de ruïna que determina justament la necessitat d'enderrocar aquesta construcció. Com diem, mentrestant, la propietat ha tancat finalment aquest solar i, per tant, insistim, ja no s'hi pot aparcar. La brigada municipal de Pineda fa avui vaga i es mobilitza per demanar el compliment dels acords laborals. Una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament per reclamar el compliment dels acords laborals signats entre la representació sindical i el consistori. A més, Comissions Obreres ha informat a Ràdio Pineda que el seguiment ha estat del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims. El sindicat ha explicat que es fa vaga des d'ahir a la nit, el principal motiu de la protesta, l'incompliment de diversos acords. Avui, per exemple, es nota perquè no hi ha neteja al carrer o, per exemple, també no s'ha recollit la brossa en els contenidors. L'Ajuntament de Pineda, mentrestant, també hi ha més un comunicat. Lamenta no haver pogut participar en la mediació prevista i el consistori afirma que es va prendre una altra possibilitat de negociació. L'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg i ha sol·licitat una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya. Per cert, que també hem conegut que Comissions havia demanat fer una assemblea a la plaça de Catalunya avui mateix, però l'Ajuntament ha denegat aquesta autorització. I Catalunya es prepara per l'eclipsi solar, serà el dia 12 d'agost, per tant, d'aquí a tot just una setmana, però a l'Alt Maresme es notarà poc. Avui us en parlem també als butlletins informatius i també a radiopineda.cat. També, òbviament, molt pendents de quina serà la meteorologia. Poblenou reviurà els anys 80 i 90 amb una gran revella a la plaça de la Biblioteca. L'Associació de Veïns de Poblenou fa aquesta festa molt esperada. Serà aquest proper dissabte a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca, amb èxits dels anys 80 i 90, que faran sonar cançons que van marcar, doncs, tota una generació. I la samarreta de la Festa Major de Pineda es posarà a la venda demà. Destinarà els beneficis de l'Institut Goodman. El preu és de 8 euros. Es podrà comprar a Can Comas els matins de dilluns a divendres i les tardes de dilluns i de dimecres. El mar es troba molt i molt calent. Atenció, una temperatura altíssima, 28 graus. Nova jornada de sol. Avui potser menys afogó. La mar segueix, doncs, molt tranquil·la. Com diem, avui temps molt estable. Demà dijous començaran el dia amb sol, però amb el pas de les hores poden arribar algunes nuvolades que poden arribar fins i tot a la mateixa línia de la costa. Ho seguirem perquè demà poden haver-hi tronades força importants a bona part de Catalunya. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Max Navarro continua recollint èxits, noves cançons que ja ens les hem fet nostres, com aquest inigualable. Gairebé en 5 minuts, 2:15 del migdia, i com diu el nostre home del temps, cau foc del cel, déu-n'hi-do com apreta la calor avui dimecres. Igualment, des d'aquí, des de la ràdio, anem pintant els colors de l'estiu, els fem sonar per tu, intentant fer la jornada una miqueta més portable, encara que sigui a través de la música i la bona companyia amb energia positiva. Bastille, recuperem èxit, això que es diu Pompei, de seguida també amb Take That, recordarem bons temps i vells temps amb Back for God. També a punt, l'última de Luz Casal, Taylor Swift i molt més.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: l'estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

que la recordes des dels 80 amb els Aha, You Are The One. Anem arribant ja a la una del migdia i jo deixo aquí. Hem estat junts des de les 8 del matí fins ara, com sempre, un ple. El meu nom és Olga Díguez. Ara a la una arriba l'informatiu del migdia a la una. Jo hi torno demà, si tu vols, amb més propostes, més continguts, més informació, però sobretot molta música i molta energia positiva amb ganes de compartir un matí més de ràdio. Et deixo amb Banda Neon, Buhos i Mont DJ amb el ventilador. És tot, que acabis de passar un bon dimecres. Fins demà, que vagi bé.

Seguim encara sota la onada de calor, una onada de calor que s'ha allargat durant molts dies aquest estiu a tot Catalunya. El prelitoral i l'interior viuen encara un escenari crític i Carme Aubanell, infermera referent de salut.

0: La Brigada Municipal de Pineda fa avui vaga i, a més, s'ha mobilitzat per exigir el compliment dels acords laborals. A tot això, l'Ajuntament de Pineda, més un comunicat, defensa la seva voluntat de diàleg, però no vol fer-ho sota pressió. A més, l'alcaldessa de Pineda atribueix la convocatòria de vaga a la decisió de l'Ajuntament de limitar l'ús de les anomenades indisposicions laborals. Ara ho expliquem, avui és notícia de portada als butlletins de Ràdio Pineda. Aquest matí s'ha dut a terme una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament per reclamar el compliment d'acords laborals signats entre els sindicats i el consistori. La mobilització s'emmarca en una jornada de vaga que han convocat els treballadors de la brigada. Una convocatòria que, segons el sindicat, ha tingut el seguiment del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims que hi ha hagut. La vaga ja va començar ahir a les 10 de la nit. Segons Comissions Obreres, el principal motiu ha estat l'incompliment de diversos acords que afecten les condicions laborals de la plantilla. Hi ha, per exemple, l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat, una mesura que asseguren que va ser acordada amb l'alcaldia. El sindicat assegura que això els fa perdre o els fa no guanyar cap a 1.900 euros a l'any. Comissions Obreres denuncia també que no s'han aplicat 2 dies addicionals de vacances pactats. Lamenta la manca de reposició de personal jubilat o de baixes mèdiques, entre d'altres. A la concentració, en Genís ha estat el representant sindical i ha assegurat que es tracta de la primera mobilització d'aquestes característiques que fa la brigada. Ha explicat que els treballadors no volen arribar a una situació com aquesta, però considera que s'hi han vist obligats.
1: Situació, però clar, davant de la negativa reiterada d'anys i anys de l'antic equip de govern i ara amb la nova alcaldessa, la senyora Biosca, doncs no ha estat possible arribar a cap negociació. Hi ha cap acord i els acords que s'han signat fa 2, 4, 6 anys cap s'ha portat a terme. I clar, al final ens hem vist obligats. El seguiment ha estat del 100%, s'han garantitzat des de les parts sindicals els serveis mínims, que s'han fet al 100% sense problemes, i bueno, això és un punt de sortida. Demà volíem fer una mesa general de negociació per negociar amb l'alcaldessa i ens han dit que ells sota pressió no negocien. I bueno, estem esperant doncs, que ella desperti, perquè nosaltres la setmana que ve farem més accions, i l'altra, i l'altra, i l'altra. Demà ja convoca una assemblea i a l'assemblea decidirà les accions a prendre.
0: Pel que fa a les properes accions, el sindicat assegura doncs, que mantindrà la pressió si no hi ha avenços. Per cert, que Comissions ha agraït el suport a la plantilla i ha convocat una assemblea general per demà, dia 6 d'agost, una assemblea que, per cert, l'ha convocat a les 8 del matí a l'Ajuntament de Pineda. Demana una vegada més el compliment, diu, dels acords i la qualitat dels serveis públics. Bé, i a tot això, l'Ajuntament de Pineda i el seu equip de govern ja ha respost. L'Ajuntament de Pineda defensa la voluntat de diàleg, però diu que no ho farà sota pressió. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha atribuït la convocatòria de vaga a les anomenades indisposicions laborals, una mesura que actualment es troba pendent de resolució judicial. Segons ha explicat el govern municipal respecte als motius de la vaga, i consideren que és legítim, però també diu que vol posar en context el que ha passat. L'alcaldessa ha assenyalat que el conveni laboral permet als empleats absentar-se de la feina 2 dies per indisposició sobtada. Considera que la interpretació que s'ha fet d'aquest dret per part d'alguns treballadors ha sigut un mal ús. Indica que hi ha hagut 2 dels col·lectius més nombrosos de la plantilla, entre els quals hi ha la brigada, que acumula 446 indisposicions en 2 anys. Assegura que hi ha treballadors que han arribat a absentar-se 19 dies sense justificació mèdica i mantenint la mateixa retribució. Davant d'això, diu, el consistori ha dit que el màxim d'indisposicions és de 2 per any i treballador. Això ha estat recorregut i actualment està pendent de que els tribunals determinin si això es pot aplicar o no. L'alcaldessa diu també que en aquest context els representants sindicals no han volgut acceptar negociar la proposta que ha presentat el govern municipal. Assegura que és una proposta que inclou un increment retributiu, que és el màxim permès per la legislació, i també diu que hi ha altres millores per al col·lectiu de tot el personal de l'Ajuntament. L'alcaldessa diu també que està confiada que els propers mesos hi haurà negociació i permetrà acostar posicions. Això sí, ha assegurat que vol que beneficiï el conjunt de tots els treballadors de l'Ajuntament. El consistori lamenta, diu que s'ha perdut una nova oportunitat per avançar a la negociació. L'Ajuntament també assegura que vol mantenir oberta la porta del diàleg i ha sol·licitat una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya.

0: Ara passem a parlar d'altres qüestions, perquè la propietat ha tancat el solar dels antics cars que hi havia a la platja de Poblenou. Aquesta finca, que és privada, ha estat perimetrada amb barreres i bandes de formigó i, per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. L'Ajuntament, recordem-ho, va ordenar l'enderroc de l'antiga caseta d'una antiga guingueta d'obra després que un informe tècnic en va declarar l'estat de ruïna i el risc d'enfrontament. L'informe es va fer arran de les converses mantingudes amb l'Ajuntament i la propietat del terreny sobre l'estat de conservació d'aquesta finca. L'Ajuntament va incoar un expedient de ruïna i l'ordre d'enderroc l'ha de dur a terme la propietat. La darrera activitat econòmica que va fer-se en aquest solar era l'explotació d'un circuit de lloguer de cars. Els darrers anys s'havia utilitzat com a aparcament, però insistim en que aquest aparcament ha deixat de ser útil, per tant ja no s'hi poden aparcar vehicles. I també destaquem avui que un motorista ha resultat ferit lleu després de trobar amb un senglar a l'accés de la C32 al Rierany dels Frares. Aquest motorista ha tingut aquest accident. Segons les primeres informacions, l'animal va irrompre a la via. A conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto ha patit ferides de caràcter lleu, gràcies sobretot a que portava un bon equipament. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el motorista, garantir la seguretat de la circulació i també s'ha retirat l'animal de la calçada. Un accident que, per cert, ha provocat afectacions puntuals de trànsit en tota aquesta zona. Recordem que és un nou incident, en aquest cas una vegada més, amb un porc senglar a l'accés de l'autopista C32. Col·lisions que s'han repetit en diversos punts de la comarca els darrers temps. Recordem també que l'Ajuntament de Calella i Pineda van fer front comú per demanar millores en tot aquest tram. La petició va arribar després d'un tràgic accident quan un home de 34 anys, professor de l'Institut Coromines, veí de Mataró, va morir després d'un accident a causa justament de la topada amb un senglar. Després d'aquell accident, que va ser mortal, a Pineda es va insistir en la necessitat de reforçar la il·luminació, però també la senyalització i evitar la presència d'animals. La Generalitat ha fet tasques per fer un nou asfaltat, però, en canvi, no ha millorat la il·luminació ni tampoc ha tancat perimetralment millor tota aquella zona d'accés a l'autopista. D'aquí a tot just una setmana arribarà l'eclipsi de sol total que es veurà a molts punts. De fet, a l'Alt Maresme es notarà poc o més aviat molt poc. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el membre del Cercle d'Astronomia de la Tordera, Josep Pujol.
1: Tot depèn si hi ha núvols, hi ha calitxes, la intensitat dels núvols o la densitat dels núvols, i de la quantitat. Llavors, depèn del com estigui el cel, veurem. Aquest és un dels hàndiques que tenim nosaltres quan mirem en l'aire. Depèn de l'atmosfera. Per tant, veurem.
0: Els experts insisteixen en la seguretat. Asseguren que és imprescindible per veure qualsevol eclipsi solar. Pujol ha recordat que hi ha mètodes populars que poden provocar lesions oculars que poden ser molt greus. Ha demanat prescindir de totes aquestes creences i fer utilitzar només unes ulleres que són especials. Les podeu trobar a molts punts a un preu molt econòmic.
1: Principalment amb els infants. Prescindir de totes les creences que hi ha hagut fins ara per mirar els eclipsis i aquestes mandangues. Res de radiografies, res de... sí que la radiografia avalada... No, oblideu-se'n. Res de vidres de soldar, encara que hi hagin que sí que això... Oblideu-se'n. La recomanació per veure a ull nu és... Si nosaltres portem ulleres, hi ha unes ulleres específiques que són especials per mirar eclipsis, per mirar el sol, i s'han de posar a davant de les ulleres. És molt important que no, que estarà baix, no. La radiació ultraviolada casca i les màcules i les taques a la retina queden de per vida, són irreversibles.
0: Doncs aquesta és justament la gran preocupació que ha volgut expressar a Ràdio Pineda. Aquests dies en parlarem a la nostra emissora, perquè aquest eclipsi arriba

0: aquesta espècie de peix molt apreciada que viu en molt poques àrees de la costa i justament Pineda és una de les zones de tot el Mediterrani on és molt habitual. Per això aquest any la samarreta mostra justament això, un rasonet. Can Morés prepara per celebrar la seva festa de barri amb activitats per tota la família. Serà aquest cap de setmana, dissabte i també diumenge. Hi haurà moltes activitats que repassarem aquests dies també a Ràdio Pineda. Igual que Can Pelai, que es prepara també per un intens cap de setmana de música, balls i activitats molt populars. També serà, com diem, aquest cap de setmana. I també, i sobretot dissabte. I també destaquem la revetlla popular que prepara Unió de Poble Nou amb música dels anys 80 i 90. Aquesta revetlla serà també dissabte al vespre. Bon ambient, molta diversió, una nit plena de música. Estem molt interessats en la previsió del temps després de la fortíssima calor que hem patit aquests dies, molta xafogó, la temperatura del mar també altíssima, una temperatura de l'aigua del mar que es troba ni més ni menys que a 28 graus. Veritablement, doncs, tot un rècord. Sabem quin temps ens espera, Jordi Pérez.
1: Jornada d'avui dimecres marcat pel sol. Atenció avui que pugen les temperatures en zones del litoral i prelitoral de Girona i Barcelona i probablement en alguna raconada interior. Tens fluix i la mar estarà molt, molt tranquil·leta. Ahir, per cert, alguna maduixeta d'aquestes d'ou fregit bastant a prop de la costa, també de forma anecdòtica, però també se'n van apreciar. Bé, demà, després d'un dematí de sol arreu de Catalunya, doncs de nou, creixement de nuvolades, primers ruixats ja pels vols del migdia, Pirineu, Prepirineu, que aniran a més, s'extendran, se'n formaran de noves. Atenció, demà, la sort, Serra Transversal, Girona Interior, tota la Catalunya Central, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i de Girona, en tot aquest sector, demà, tres quartes parts de Catalunya, creiem que no s'escaparan de les tempestes. I unes tempestes que poden treure el nas cap a la costa. Per exemple, la costa de la Selva, costa del Maresme, la costa central, poden arribar perdent pistonada, això sí, cap a la costa, però poden treure el nas cap a aquestes zones, per exemple, del Montnegre, Tordera, i avançar cap a la costa, i això sí, un cop vagin arribant a la costa, doncs aniran perdent pistonada. Però demà tenim números que ens pugui acabar arribant doncs, algun ruixat i sentir tons i tenir un cel molt amenaçador. El plat fort, zones interiors. Demà, evidentment, de bon dematí, actualitzarem i encara ho perfilarem millor. Tot plegat demà, doncs, amb calor, mentre no s'ennuvoli, calor i xafogó. També la mar tranquil·la, amb vents de sud, entrarà una mica de garbí a prop de la costa, al igual que avui, en hores de la tarda, però bé, vents febles i la mar estarà molt tranquil·la. Divendres, doncs, hem d'esperar de nou una nova estabilització. Calor intensa, però segurament perdrem alguns graus.
0: Gràcies, Jordi. Doncs esperem que demà doncs, pugui ploure. Seria la primera pluja en moltes i moltes setmanes. És tot més informació d'aquí una hora.

0: 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: El Club dels 80.
4: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

La Brigada Municipal de Pineda fa vaga i es mobilitza per exigir el compliment dels acords laborals. Aquest matí s'ha dut a terme una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament de Pineda per reclamar el compliment dels acords laborals signats entre la representació sindical i el consistori. La mobilització s'emmarca en la jornada de vaga convocada pels treballadors i treballadores de la Brigada Municipal de Pineda. Comissions Obreres ha dit que el seguiment ha estat del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims. La brigada fa vaga des d'ahir a les 10 de la nit i, segons el sindicat, el principal motiu de la protesta és l'incompliment de diversos acords que afecten les condicions laborals de la plantilla. Entre les reivindicacions destaca l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat dels treballadors de la brigada. Una mesura que, asseguren, va ser acordada amb l'alcaldia, però que encara no s'ha fet efectiva. Comissions Obreres apunta que aquesta situació ha comportat que cada empleat deixi de percebre prop de 1.920 euros acumulats. Per la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ha emès un comunicat en què lamenta no haver pogut participar en la mediació prevista davant del Tribunal Laboral de Catalunya. El consistori afirma que es va perdre una altra possibilitat de negociació arran de la negativa de la representació

representació sindical a debatre les propostes municipals. Tot i això, l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg i ha sol·licitat aquest mateix matí una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya. La propietat tanca el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. La finca privada ha estat perimetrada amb barreres de formigó. L'Ajuntament ha ordenat l'enderroc de l'antiga caseta d'una antiga guingueta d'obra després que un informe tècnic en declarés l'estat de ruïna i el risc d'esfondrament. L'informe es va elaborar arran de les converses mantingudes entre l'Ajuntament i la propietat sobre l'estat de conservació de l'immoble i els reiterats episodis d'incivisme registrats a l'interior de l'edifici, ocupant de manera irregular en diverses ocasions. La darrera activitat econòmica desenvolupada en aquest solar va ser l'explotació d'un circuit de lloguer de karts. En els últims anys, l'espai s'havia utilitzat com un aparcament. Can Morer es prepara per celebrar la seva festa de barri amb activitats per tota la família. El barri de Can Morer celebra aquest dissabte un any més la seva festa de barri, que començarà a les 11 del matí amb una festa infantil. Al vespre, a partir de les 9 del vespre, serà el torn del tradicional sopar de germanor veïnal i, seguidament, un DJ. El barri de Can Palai també celebra la seva festa de barri el dia 7 i 8 d'agost, amb un programa ple d'activitats per totes les edats, música en directe i propostes pensades per fomentar la convivència veïnal. La festa arrencarà aquest divendres amb actuacions musicals i balls que s'allargarà fins a la nit. Dissabte la celebració es traslladarà al Passeig Marítim, on hi haurà bingo, sopar popular i les actuacions del cantant Jordi Orrala i l'espectacle Infinity Dance and Music Show. I el temps. Avui dimecres seguim amb temps molt estable i amb calor, tot i que la xafogó no és tan marcada perquè baixen les humitats. La mar continua tranquil·la. Demà dijous començarem el dia amb sol, tot i que, amb el pas de les hores, podria arribar alguna nuvolada de l'interior cap a la costa i descarregar algun ruixat. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 3. Notícies.
1: Bona tarda. La Brigada Municipal de Pineda fa vaga avui dimecres i s'ha mobilitzat aquest matí per demanar el compliment dels acords laborals. S'ha dut a terme una concentració davant de l'Ajuntament de Pineda per reclamar el que consideren incompliment dels acords laborals signats entre representació sindical i també el consistori. Segons el sindicat, ha tingut un seguiment del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims, una vaga que, per cert, va començar ahir a les 10 de la nit. Entre les reivindicacions, l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat, també per la brigada. També diu que no s'han aplicat 2 dies addicionals de vacances pactats i lamenta la manca de reposició del personal jubilat o bé per baixa mèdica. Segons els representants sindicals, no volien arribar a aquesta situació, però consideren que s'hi han vist obligats per manca de compliment dels compromisos els darrers anys. Per cert, que demà han convocat una assemblea general de treballadors al matí a l'Ajuntament de Pineda. A tot això, l'Ajuntament de Pineda defensa la voluntat de diàleg, però no volen fer-ho sota pressió. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha atribuït la convocatòria de vaga de la brigada a la decisió de l'Ajuntament de limitar l'ús de les anomenades indisposicions laborals. La mesura es troba actualment pendent de resolució judicial. Ha indicat que dos dels col·lectius més nombrosos de la plantilla, entre els quals hi ha la brigada, acumulen 446 indisposicions els darrers 2 anys. Asseguren que alguns treballadors han arribat a absentar-se 19 dies sense justificació mèdica, mantenint la retribució. Davant d'això, diuen, s'ha decretat que a partir d'aquest any el màxim d'indisposicions és de 2 per persona i any. L'alcaldessa lamenta que en aquest context els representants sindicals no s'han volgut seure a negociar la proposta que ha presentat el govern municipal. Asseguren que és una proposta d'acord amb 15 millores retributives, increments salarials garantits, augment de complements, cobertura de baixes, promoció interna i també la valoració de llocs de treball. L'objectiu, diu, és reforçar les condicions laborals de la plantilla municipal. Com diem a tot això, demà els treballadors municipals han convocat una assemblea general al matí a l'Ajuntament. Passem a altres qüestions. La propietat ha tancat el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. Ara aquesta finca, que és privada, ha estat perimetrada amb barreres de formigó. Per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. Un motorista ha resultat ferit lleu després de topar amb un senglar a l'accés de la C32 al Rierany dels Frares. Un motorista ha resultat ferit lleu gràcies en part a que portava un bon equipament. Aquest nou incident torna a posar de manifest el problema de la presència de porcs senglars a les carreteres, sobretot en els accessos a l'autopista. Catalunya es prepara, recordem-ho, per veure l'eclipsi solar del dia 12 d'agost d'aquí a tot just una setmana. Però a l'Alt Maresme el notarem poc o molt poc. Tot i així, hi ha molt d'interès. Hem parlat amb Josep Pujol, membre del Cercle Astronòmic de la Tordera, que ha explicat que el fenomen serà visible des de bona part de la península. Però això sí, les condicions d'observació variaran molt segons la ubicació o també segons els núvols. Des de l'Alt Maresme es veurà poquet. A més, cal tenir en compte que l'eclipsi és a 8:45, per tant, en el cas, per exemple, de l'Alt Maresme, pot quedar ben tapat per les muntanyes. La samarreta de la Festa Major de Pineda es posarà demà a la venda. Recordem, destinarà tots els beneficis a l'Institut Goodman. La trobareu a 8 euros a Can Comas. Cap de setmana en què hi haurà festes de barri, d'una banda a Can Morer, també al barri de Can Palai i també la revetlla de l'Associació de Veïns Unió de Poblenou. Serà a la plaça de la Biblioteca. Us en parlem a radiopineda.cat. Avui nova jornada de sol, potser no tanta xafogor, però es manté la calor forta. Demà dijous començarem amb sol, però atenció perquè arribaran nuvolades, sobretot a comarques interiors, però poden arribar al Montnegre i aventurar-se a arribar fins la mateixa línia de la costa. Això pot produir algun ruixat, ho anirem seguint perquè seria la primera pluja en moltes setmanes a l'Alt Maresme. Sembla ser que el cap de setmana tornarà a la calor. És tot, més informació d'aquí a una hora. Ràdio Pineda. Para amor, perfecto, fuimos inertes.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

La Brigada Municipal de Pineda fa vaga i es mobilitza per exigir el compliment dels acords laborals. Aquest matí s'ha dut a terme una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament de Pineda per reclamar el compliment dels acords laborals signats entre la representació sindical i el consistori. La mobilització s'emmarca en la jornada de vaga convocada pels treballadors i treballadores de la Brigada Municipal de Pineda. Comissions Obreres ha dit que el seguiment ha estat del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims. La brigada fa vaga des d'ahir a les 10 de la nit i, segons el sindicat, el principal motiu de la protesta és l'incompliment de diversos acords que afecten les condicions laborals de la plantilla. Entre les reivindicacions destaca l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat dels treballadors de la brigada. Una mesura que, asseguren, va ser acordada amb l'alcaldia, però que encara no s'ha fet efectiva. Comissions Obreres apunta que aquesta situació ha comportat que cada empleat deixi de percebre prop de 1.920 euros acumulats. Per la seva banda, l'Ajuntament de Pineda emet un comunicat en què lamenta no haver pogut participar en la mediació prevista davant del Tribunal Laboral de Catalunya. El consistori afirma que es va perdre una altra possibilitat de negociació arran de la negativa de la representació sindical a debatre les propostes municipals. Tot i això, l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg i ha sol·licitat aquest mateix matí una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya. La propietat tanca el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. La finca privada ha estat perimetrada amb barreres de formigó. L'Ajuntament ha ordenat l'enderroc de l'antiga caseta d'una antiga guingueta d'obra després que un informe tècnic en declarés l'estat de ruïna i el risc d'esfondrament. L'informe es va elaborar arran de les converses mantingudes entre l'Ajuntament i la propietat sobre l'estat de conservació de l'immoble i els reiterats episodis d'incivisme registrats a l'interior de l'edifici, ocupant de manera irregular en diverses ocasions. La darrera activitat econòmica desenvolupada en aquest solar va ser l'explotació d'un circuit de lloguer de karts. En els últims anys, l'espai s'havia utilitzat com un aparcament. Can Morer es prepara per celebrar la seva festa de barri amb activitats per tota la família. El barri de Can Morer celebra aquest dissabte un any més la seva festa de barri, que començarà a les 11 del matí amb una festa infantil. Al vespre, a partir de les 9 del vespre, serà el torn del tradicional sopar de germanor veïnal i, seguidament, un DJ. El barri de Can Palai també celebra la seva festa de barri el dia 7 i 8 d'agost, amb un programa ple d'activitats per totes les edats, música en directe i propostes pensades per fomentar la convivència veïnal. La festa arrencarà aquest divendres amb actuacions musicals i balls que s'allargarà fins a la nit. Dissabte la celebració es traslladarà al Passeig Marítim, on hi haurà bingo, sopar popular i les actuacions del cantant Jordi Orrala i l'espectacle Infinity Dance and Music Show. I el temps. Avui dimecres seguim amb temps molt estable i amb calor, tot i que la xafogó no és tan marcada perquè baixen les humitats. La mar continua tranquil·la. Demà dijous començarem el dia amb sol, tot i que, amb el pas de les hores, podria arribar alguna nuvolada de l'interior cap a la costa i descarregar algun ruixat. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Bona tarda. La Brigada Municipal de Pineda fa vaga avui dimecres i s'ha mobilitzat aquest matí per demanar el compliment dels acords laborals. S'ha dut a terme una concentració davant de l'Ajuntament de Pineda per reclamar el que consideren incompliment dels acords laborals signats entre representació sindical i també el consistori. Segons el sindicat, ha tingut un seguiment del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims, una vaga que, per cert, va començar ahir a les 10 de la nit. Entre les reivindicacions, l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat, també per la brigada. També diu que no s'han aplicat 2 dies addicionals de vacances pactats i lamenta la manca de reposició del personal jubilat o bé per baixa mèdica. Segons els representants sindicals, no volien arribar a aquesta situació, però consideren que s'hi han vist obligats per manca de compliment dels compromisos els darrers anys. Per cert, que demà han convocat una assemblea general de treballadors al matí a l'Ajuntament de Pineda. A tot això, l'Ajuntament de Pineda defensa la voluntat de diàleg, però no volen fer-ho sota pressió. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha atribuït la convocatòria de vaga de la brigada a la decisió de l'Ajuntament de limitar l'ús de les anomenades indisposicions laborals. La mesura es troba actualment pendent de resolució judicial. Ha indicat que dos dels col·lectius més nombrosos de la plantilla, entre els quals hi ha la brigada, acumulen 446 indisposicions els darrers 2 anys. Asseguren que alguns treballadors han arribat a absentar-se 19 dies sense justificació mèdica, mantenint la retribució. Davant d'això, diuen, s'ha decretat que a partir d'aquest any el màxim d'indisposicions és de 2 per persona i any. L'alcaldessa lamenta que en aquest context els representants sindicals no s'han volgut seure a negociar la proposta que ha presentat el govern municipal. Asseguren que és una proposta d'acord amb 15 millores retributives, increments salarials garantits, augment de complements, cobertura de baixes, promoció interna i també la valoració de llocs de treball. L'objectiu, diu, és reforçar les condicions laborals de la plantilla municipal. Com diem, a tot això, demà els treballadors municipals han convocat una assemblea general al matí a l'Ajuntament. Passem a altres qüestions. La propietat ha tancat el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. Ara aquesta finca, que és privada, ha estat perimetrada amb barreres de formigó. Per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. Un motorista ha resultat ferit lleu després de topar amb un senglar a l'accés de la C32 al Rierany dels Frares. Un motorista ha resultat ferit lleu gràcies en part a que portava un bon equipament. Aquest nou incident torna a posar de manifest el problema de la presència de porcs senglars a les carreteres, sobretot en els accessos a l'autopista. Catalunya es prepara, recordem-ho, per veure l'eclipsi solar del dia 12 d'agost d'aquí a tot just una setmana. Però al Maresme el notarem poc o molt poc. Tot i així, hi ha molt d'interès. Hem parlat amb Josep Pujol, membre del Cercle Astronòmic de la Tordera, que ha explicat que el fenomen serà visible des de bona part de la península. Però això sí, les condicions d'observació variaran molt segons la ubicació o també segons els núvols. Des de l'Alt Maresme es veurà poquet, a més cal tenir en compte que l'eclipsi és a 8:45, per tant, en el cas, per exemple, de l'Alt Maresme pot quedar ben tapat per les muntanyes. La samarreta de la Festa Major de Pineda es posarà demà a la venda. Recordem, destinarà tots els beneficis a l'Institut Goodman. La trobareu a 8 euros a Can Comas. Cap de setmana en què hi haurà festes de barri, d'una banda a Can Morer, també al barri de Can Palai i també la revetlla de l'Associació de Veïns Unió de Poblenou. Serà a la plaça de la Biblioteca. Us en parlem a radiopineda.cat. Avui nova jornada de sol, potser no tanta xafogó, però es manté la calor forta. Demà dijous començarem amb sol, però atenció perquè arribaran nuvolades, sobretot a comarques interiors, però poden arribar al Montnegre i aventurar-se a arribar fins a la mateixa línia de la costa. Això pot produir algun ruixat, ho anirem seguint perquè seria la primera pluja en moltes setmanes a l'Alt Maresme. Sembla ser que el cap de setmana tornarà a la calor. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

La Brigada Municipal de Pineda fa vaga i es mobilitza per exigir el compliment dels acords laborals. Aquest matí s'ha dut a terme una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament de Pineda per reclamar el compliment dels acords laborals signats entre la representació sindical i el consistori. La mobilització s'emmarca en la jornada de vaga convocada pels treballadors i treballadores de la Brigada Municipal de Pineda. Comissions Obreres ha dit que el seguiment ha estat del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims. La brigada fa vaga des d'ahir a les 10 de la nit i, segons el sindicat, el principal motiu de la protesta és l'incompliment de diversos acords que afecten les condicions laborals de la plantilla. Entre les reivindicacions destaca l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat dels treballadors de la brigada. Una mesura que, asseguren, va ser acordada amb l'alcaldia, però que encara no s'ha fet efectiva. Comissions Obreres apunta que aquesta situació ha comportat que cada empleat deixi de percebre prop de 1.920 euros acumulats. Per la seva banda, l'Ajuntament de Pineda emet un comunicat en què lamenta no haver pogut participar en la mediació prevista davant del Tribunal Laboral de Catalunya. El consistori afirma que es va perdre una altra possibilitat de negociació arran de la negativa de la representació sindical a debatre les propostes municipals. Tot i això, l'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg i ha sol·licitat aquest mateix matí una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya. La propietat tanca el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. La finca privada ha estat perimetrada amb barreres de formigó. L'Ajuntament ha ordenat l'enderroc de l'antiga caseta d'una antiga guingueta d'obra després que un informe tècnic en declarés l'estat de ruïna i el risc d'esfondrament. L'informe es va elaborar arran de les converses mantingudes entre l'Ajuntament i la propietat sobre l'estat de conservació de l'immoble i els reiterats episodis d'incivisme registrats a l'interior de l'edifici, ocupant de manera irregular en diverses ocasions. La darrera activitat econòmica desenvolupada en aquest solar va ser l'explotació d'un circuit de lloguer de karts. En els últims anys, l'espai s'havia utilitzat com un aparcament. Can Morer es prepara per celebrar la seva festa de barri amb activitats per tota la família. El barri de Can Morer celebra aquest dissabte un any més la seva festa de barri, que començarà a les 11 del matí amb una festa infantil. Al vespre, a partir de les 9 del vespre, serà el torn del tradicional sopar de germanor veïnal i, seguidament, un DJ. El barri de Can Palai també celebra la seva festa de barri el dia 7 i 8 d'agost, amb un programa ple d'activitats per totes les edats, música en directe i propostes pensades per fomentar la convivència veïnal. La festa arrencarà aquest divendres amb actuacions musicals i balls que s'allargarà fins a la nit. Dissabte la celebració es traslladarà al Passeig Marítim, on hi haurà bingo, sopar popular i les actuacions del cantant Jordi Orrala i l'espectacle Infinity Dance and Music Show. I el temps. Avui dimecres seguim amb temps molt estable i amb calor, tot i que la xafogó no és tan marcada perquè baixen les humitats. La mar continua tranquil·la. Demà dijous començarem el dia amb sol, tot i que, amb el pas de les hores, podria arribar alguna nuvolada de l'interior cap a la costa i descarregar algun ruixat. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
5: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
6: Energia positiva.
5: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: La Brigada Municipal de Pineda fa avui vaga i, a més, s'ha mobilitzat per exigir el compliment dels acords laborals. A tot això, l'Ajuntament de Pineda, a més, un comunicat, defensa la seva voluntat de diàleg, però no vol fer-ho sota pressió. A més, l'alcaldessa de Pineda atribueix la convocatòria de vaga a la decisió de l'Ajuntament de limitar l'ús de les anomenades indisposicions laborals. Ara ho expliquem. Avui és notícia de portada als butlletins de Ràdio Pineda. Aquest matí s'ha dut a terme una concentració convocada per Comissions Obreres davant de l'Ajuntament per reclamar el compliment d'acords laborals signats entre els sindicats i el consistori. La mobilització s'emmarca en una jornada de vaga que han convocat els treballadors de la brigada. Una convocatòria que, segons el sindicat, ha tingut el seguiment del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims que hi ha hagut. La vaga ja va començar ahir a les 10 de la nit. Segons Comissions Obreres, el principal motiu ha estat l'incompliment de diversos acords que afecten les condicions laborals de la plantilla. Hi ha, per exemple, l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat, una mesura que asseguren que va ser acordada amb l'alcaldia. El sindicat assegura que això els fa perdre o els fa no guanyar cap a 1.900 euros a l'any. Comissions Obreres denuncia també que no s'han aplicat 2 dies addicionals de vacances pactats. Lamenta la manca de reposició de personal jubilat o de baixes mèdiques, entre d'altres. A la concentració, en Genís ha estat el representant sindical i ha assegurat que es tracta de la primera mobilització d'aquestes característiques que fa la brigada. Ha explicat que els treballadors no volen arribar a una situació com aquesta, però considera que s'hi han vist obligats.
1: Situació, però clar, davant de la negativa reiterada d'anys i anys de l'antic equip de govern i ara amb la nova alcaldessa, la senyora Biosca, doncs no ha estat possible arribar a cap negociació. Hi ha cap acord i els acords que s'han signat fa 2, 4, 6 anys cap s'ha portat a terme. I clar, al final ens hem vist obligats. El seguiment ha estat del 100%, s'han garantitzat des de les parts sindicals els serveis mínims, que s'han fet al 100% sense problemes, i bueno, això és un punt de sortida. Demà volíem fer una mesa general de negociació per negociar amb l'alcaldessa i ens han dit que ells sota pressió no negocien. I bueno, estem esperant doncs, que ella desperti, perquè nosaltres la setmana que ve farem més accions, i l'altra. Demà ja convoca una assemblea i a l'assemblea es decidirà les accions a prendre.
0: Pel que fa a les properes accions, el sindicat assegura doncs, que mantindrà la pressió si no hi ha avenços. Per cert, que Comissions ha agraït el suport a la plantilla i ha convocat una assemblea general per demà, a dia 6 d'agost, una assemblea que, per cert, l'ha convocat a les 8 del matí a l'Ajuntament de Pineda. Demana una vegada més el compliment, diu, dels acords i la qualitat dels serveis públics. Bé, i a tot això, l'Ajuntament de Pineda i el seu equip de govern ja ha respost. L'Ajuntament de Pineda defensa la voluntat de diàleg, però diu que no ho farà sota pressió. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha atribuït la convocatòria de vaga a les anomenades indisposicions laborals, una mesura que actualment es troba pendent de resolució judicial. Segons ha explicat el govern municipal respecte als motius de la vaga, i consideren que és legítim, però també diu que vol posar en context el que ha passat. L'alcaldessa ha assenyalat que el conveni laboral permet als empleats absentar-se de la feina 2 dies per indisposició sobtada. Considera que la interpretació que s'ha fet d'aquest dret per part d'alguns treballadors ha sigut un mal ús. Indica que hi ha hagut 2 dels col·lectius més nombrosos de la plantilla, entre els quals hi ha la brigada, que acumula 446 indisposicions en 2 anys. Assegura que hi ha treballadors que han arribat a absentar-se 19 dies sense justificació mèdica i mantenint la mateixa retribució. Davant d'això, diu, el consistori ha dit que el màxim d'indisposicions és de 2 per any i treballador. Això ha estat recorregut i actualment està pendent de que els tribunals determinin si això es pot aplicar o no. L'alcaldessa diu també que en aquest context els representants sindicals no han volgut acceptar negociar la proposta que ha presentat el govern municipal. Assegura que és una proposta que inclou un increment retributiu que és el màxim permès per la legislació i també diu que hi ha altres millores per al col·lectiu de tot el personal de l'Ajuntament. L'alcaldessa diu també que està confiada que els propers mesos hi haurà negociació i permetrà acostar posicions. Això sí, ha assegurat que vol que beneficiï el conjunt de tots els treballadors de l'Ajuntament. El consistori lamenta, diu que s'ha perdut una nova oportunitat per avançar a la negociació. L'Ajuntament també assegura que vol mantenir oberta la porta del diàleg i ha sol·licitat una nova data de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya.

0: Ara passem a parlar d'altres qüestions, perquè la propietat ha tancat el solar dels antics cars que hi havia a la platja de Poblenou. Aquesta finca, que és privada, ha estat perimetrada amb barreres i bandes de formigó i, per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. L'Ajuntament, recordem-ho, va ordenar l'enderroc de l'antiga caseta d'una antiga guingueta d'obra després que un informe tècnic en va declarar l'estat de ruïna i el risc d'enfrontament. L'informe es va fer arran de les converses mantingudes amb l'Ajuntament i la propietat del terreny sobre l'estat de conservació d'aquesta finca. L'Ajuntament va incoar un expedient de ruïna i l'ordre d'enderroc doncs, l'ha de dur a terme la propietat. La darrera activitat econòmica que va fer-se en aquest solar era l'explotació d'un circuit de lloguer de cars. Els darrers anys s'havia utilitzat com a aparcament, però insistim en que aquest aparcament ha deixat de ser útil. Per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. I també destaquem avui que un motorista ha resultat ferit lleu després de trobar amb un senglar a l'accés de la C32 al Rierany dels Frares. Aquest motorista ha tingut aquest accident. Segons les primeres informacions, l'animal doncs, va irrompre a la via. A conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto ha patit ferides de caràcter lleu, gràcies sobretot a que portava un bon equipament. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el motorista, garantir la seguretat de la circulació i també s'ha retirat l'animal de la calçada. Un accident que, per cert, ha provocat afectacions puntuals de trànsit en tota aquesta zona. Recordem que és un nou incident, en aquest cas una vegada més, amb un porc senglar a l'accés de l'autopista C32. Col·lisions que s'han repetit en diversos punts de la comarca els darrers temps. Recordem també que l'Ajuntament de Calella i Pineda van fer front comú per demanar millores en tot aquest tram. La petició va arribar després d'un tràgic accident quan un home de 34 anys, professor de l'Institut Coromines, veí de Mataró, va morir després d'un accident a causa justament de la topada amb un senglar. Després d'aquell accident, que va ser mortal, a Pineda es va insistir en la necessitat de reforçar la il·luminació, però també la senyalització i evitar la presència d'animals. La Generalitat ha fet tasques per fer un nou asfaltat, però, en canvi, no ha millorat la il·luminació ni tampoc ha tancat perimetralment millor tota aquella zona d'accés a l'autopista. D'aquí a tot just una setmana arribarà l'eclipsi de sol total que es veurà doncs, a molts punts. De fet, a l'Alt Maresme es notarà poc o més aviat molt poc. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el membre del Cercle d'Astronomia de la Tordera, Josep Pujol.
1: Tot depèn si hi ha núvols, hi ha calitxes, la intensitat dels núvols o la densitat dels núvols, perdó, i de la quantitat. Llavors, depèn del com estigui el cel, veurem. Aquest és un dels hàndiques que tenim nosaltres quan mirem en l'aire. Depèn de l'atmosfera. Per tant, veurem.
0: Els experts insisteixen en la seguretat, asseguren que és imprescindible per veure qualsevol eclipsi solar. Pujol ha recordat que hi ha mètodes populars que poden provocar lesions oculars que poden ser molt greus. Ha demanat prescindir de totes aquestes creences i fer utilitzar només unes ulleres que són especials. Les podeu trobar a molts punts a un preu molt econòmic.
1: Principalment amb els infants. Prescindir de totes les creences que hi han hagut fins ara per mirar els eclipsis i aquestes mandangues. Res de radiografies, res de... sí que la radiografia avalada... No, no, oblideu-se'n. Res de vidres de soldar, encara que hi hagin que sí que això... Oblideu-se'n. La recomanació per veure a ull nu és... Si nosaltres portem ulleres, hi ha unes ulleres específiques que són especials per mirar eclipsis, per mirar el sol, i s'han de posar a davant de les ulleres. És molt important que no que estarà baix, no. La radiació ultraviolada casca i les màcules i les taques a la retina queden de per vida, són irreversibles.
0: Doncs aquesta és justament la gran preocupació que ha volgut expressar a Ràdio Pineda. Aquests dies en parlarem a la nostra emissora perquè aquest eclipsi arriba just d'aquí a una setmana, però ja diem, serà 8:45, el sol ja estarà molt baix a l'horitzó. Però hi haurà una segona oportunitat perquè l'any que ve, el 2027, n'hi ha un altre d'eclipsi i aquell sí que serà molt més visible des de casa nostra. A més, serà la migdia. Per tant, la bona oportunitat assegurat no és aquest any, sinó serà sobretot l'any que ve. We'll be right back. Bé, aquests dies en parlarem. Més coses. La samarreta de la Festa Major de Pineda es posarà a la venda demà. Recordem, destinarà els beneficis de l'Institut Goodman. La samarreta es podrà comprar a 8 euros a Can Comas. Es podrà comprar, insistim, a partir de demà. La idea aquesta vegada és un homenatge al resó, aquesta espècie de peix molt apreciada que viu en molt poques àrees de la costa, i justament Pineda és una de les zones de tot el Mediterrani on és molt habitual. Per això aquest any la samarreta mostra justament això, un resonet. Can Morés prepara per celebrar la seva festa de barri amb activitats per tota la família. Serà aquest cap de setmana, dissabte i també diumenge. Hi haurà moltes activitats que repassarem aquests dies també a Ràdio Pineda. Igual que Can Pelai, que es prepara també per un intens cap de setmana de música, balls i activitats molt populars. També serà, com diem, aquest cap de setmana. I també, i sobretot dissabte. I també destaquem la revetlla popular que prepara Unió de Poble Nou amb música dels anys 80 i 90. Aquesta revetlla serà també dissabte al vespre. Bon ambient, molta diversió, una nit plena de música. Estem molt interessats en la previsió del temps després de la fortíssima calor que hem patit aquests dies, molta xafogor, la temperatura del mar també altíssima, una temperatura de l'aigua del mar que es troba ni més ni menys que a 28 graus. Veritablement, doncs, tot un rècord. Sabiguem quin temps ens espera, Jordi Pérez.
2: Jornada d'avui dimecres, marcat pel sol. Atenció avui que pugen les temperatures en zones de litoral i prelitoral de Girona i Barcelona i probablement en alguna raconada interior. Tens fluix i la mar estarà molt, molt tranquil·leta. Ahir, per cert, alguna meduseta d'aquestes d'ou fregit, bastant a prop de la costa, també de forma anecdòtica, però també se'n van apreciar. Bé, demà, després d'un dematí de sol arreu de Catalunya, doncs de nou, creixement de nuvolades, primers ruixats ja pels vols del migdia, Pirineu, Prepirineu, que aniran a més, s'extendran, se'n formaran de noves. Atenció, demà, la sort, Serra Transversal, Girona Interior, tota la Catalunya Central, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i de Girona, en tot aquest sector, demà, tres quartes parts de Catalunya, creiem que no s'escaparan de les tempestes. I unes tempestes que poden treure el nas cap a la costa. Per exemple, la costa de la Selva, costa del Maresme, la costa central, poden arribar perdent pistonada, això sí, cap a la costa, però poden treure el nas cap a aquestes zones, per exemple, del Montnegre, Tordera, i avançar cap a la costa, i això sí, un cop vagin arribant a la costa, doncs aniran perdent pistonada. Però demà tenim números que ens pugui acabar arribant, doncs, algun ruixat i sentir tons i tenir un cel molt amenaçador. El plat fort, zones interiors. Demà, evidentment, de bon dematí, actualitzarem i encara ho perfilarem millor. Tot plegat demà, doncs, amb calor, mentre no s'ennuvoli, calor i xafogor. També la mar tranquil·la, amb vents de sud, entrarà una mica de garbí a prop de la costa, al igual que avui, en hores de la tarda, però bé, vents febles i la mar estarà molt tranquil·la. Divendres, doncs, hem d'esperar de nou una nova estabilització. Calor intensa, però segurament perdrem alguns graus.
0: Gràcies, Jordi. Doncs esperem que demà, doncs, pugui ploure. Seria la primera pluja en moltes i moltes setmanes. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.

0: Són les 8. Notícies.
1: Bona tarda. La Brigada Municipal de Pineda fa vaga avui dimecres i s'ha mobilitzat aquest matí per demanar el compliment dels acords laborals. S'ha dut a terme una concentració davant de l'Ajuntament de Pineda per reclamar el que consideren incompliment dels acords laborals signats entre representació sindical i també el consistori. Segons el sindicat, ha tingut un seguiment del 100% de la plantilla, excepte els serveis mínims, una vaga que, per cert, va començar ahir a les 10 de la nit. Entre les reivindicacions, l'aplicació d'un increment de 80 euros mensuals en el complement de productivitat, també per la brigada. També diu que no s'han aplicat 2 dies addicionals de vacances pactats i lamenta la manca de reposició del personal jubilat o bé per baixa mèdica. Segons els representants sindicals, no volien arribar a aquesta situació, però consideren que s'hi han vist obligats per manca de compliment dels compromisos els darrers anys. Per cert, que demà han convocat una assemblea general de treballadors al matí a l'Ajuntament de Pineda. A tot això, l'Ajuntament de Pineda defensa la voluntat de diàleg, però no volen fer-ho sota pressió. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha atribuït la convocatòria de vaga de la brigada a la decisió de l'Ajuntament de limitar l'ús de les anomenades indisposicions laborals. La mesura es troba actualment pendent de resolució judicial. Ha indicat que dos dels col·lectius més nombrosos de la plantilla, entre els quals hi ha la brigada, acumulen 446 indisposicions els darrers 2 anys. Asseguren que alguns treballadors han arribat a absentar-se 19 dies sense justificació mèdica, mantenint la retribució. Davant d'això, diuen, s'ha decretat que a partir d'aquest any el màxim d'indisposicions és de 2 per persona i any. L'alcaldessa lamenta que en aquest context els representants sindicals no s'han volgut seure a negociar la proposta que ha presentat el govern municipal. Asseguren que és una proposta d'acord amb 15 millores retributives, increments salarials garantits, augment de complements, cobertura de baixes, promoció interna i també la valoració de llocs de treball. L'objectiu, diu, és reforçar les condicions laborals de la plantilla municipal. Com diem a tot això, demà els treballadors municipals han convocat una assemblea general al matí a l'Ajuntament. Passem a altres qüestions. La propietat ha tancat el solar dels antics cars de la platja de Poblenou. Ara aquesta finca, que és privada, ha estat perimetrada amb barreres de formigó. Per tant, ja no s'hi poden aparcar vehicles. Un motorista ha resultat ferit lleu després de topar amb un senglar a l'accés de la C32 al Rierany dels Frares. Un motorista ha resultat ferit lleu gràcies en part a que portava un bon equipament. Aquest nou incident torna a posar de manifest el problema de la presència de porcs senglars a les carreteres, sobretot en els accessos a l'autopista. Catalunya es prepara, recordem-ho, per veure l'eclipsi solar del dia 12 d'agost d'aquí a tot just una setmana. Però al Maresme el notarem poc o molt poc. Tot i així, hi ha molt d'interès. Hem parlat amb Josep Pujol, membre del Cercle Astronòmic de la Tordera, que ha explicat que el fenomen serà visible des de bona part de la península. Però això sí, les condicions d'observació variaran molt segons la ubicació o també segons els núvols. Des de l'Alt Maresme es veurà poquet, a més cal tenir en compte que l'eclipsi és a 9:15, per tant, en el cas, per exemple, de l'Alt Maresme, pot quedar ben tapat per les muntanyes. La samarreta de la Festa Major de Pineda es posarà demà a la venda. Recordem, destinarà tots els beneficis a l'Institut Goodman. La trobareu a 8 euros a Can Comas. Cap de setmana en què hi haurà festes de barri, d'una banda a Can Morer, també al barri de Can Palai i també la revetlla de l'Associació de Veïns Unió de Poblenou. Serà a la plaça de la Biblioteca. Us en parlem a radiopineda.cat. Avui nova jornada de sol, potser no tanta xafogor, però es manté la calor forta. Demà dijous començarem amb sol, però atenció perquè arribaran nuvolades, sobretot a comarques interiors, però poden arribar al Montnegre i aventurar-se a arribar fins la mateixa línia de la costa. Això pot produir algun ruixat, ho anirem seguint perquè seria la primera pluja en moltes setmanes a l'Alt Maresme. Sembla ser que el cap de setmana tornarà a la calor. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: menjador.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.

és la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.